0: 15 grads in Surselva e 16 grads in la regiun da Cuera.
1: Quai en stadas las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Lundes dils undes de mai ses pas alles ses mis nomle dina scene per din top pacific in cui Stefano Quarta d'ascensione bellesche con no buoni
2: RTR
1: Mes radio mia lingua.

Dua Lipa featuring Pierre de Maer con These Walls. Ad apropo Dua Lipa, el star de pop de 30 ans meine Chisa, en virsel concern d'elektronica Samsung a quai per 15 milions dollars. El concern duai vai duvrau in a fotografia de Dua Lipa sel cartoon de d'apparats de televisión quai senza vai dumandau l'artista entra al meine senza piede della insoli sulet rap. Dua Lipa pretende che la fotografia che mossa ella vegi surmanau la clientela de comprar la televisión. Il concern vegi nezziau sia identità da marca. Dua Lipa les bidiamo 15 milions dollars, mo ben è che la fotografia vien bidia ple durada.

0: El cor baselgia sadrun Segner pren mai pil maun, gevijau per Battista Tenner Schnotz, che complanescia siu 93 avel anniversari. Vostat lai zerter las gratulaziuns al jendis dis als indis de maig. Natural man vain zel oz schengedjau ina schediola, la schediola unica dat RTR, telefonau per ella o Nadia Maiolani de Sent, ella o gratulau de siu
1: Ella es gratulare a mesom e a nostri arbati, ad Andris Maiolani, per ses 47 avel anniversari. Et l'aim sco prima ti ingraziar per to guai che tu fas per no, e naturalmente ti rüsa ar tot el bun ir bel si das in quis mond, per stüt blere sen da, fortuna e plajair, in to guai che tu fas.
0: Dalla scadiola asce pie Andris Maiolani de Sent Salagra, quai a cajun de siu curonta si a tavel anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Ad osses elles lingias de telefon aviartas, che vos en conuscis etzeci, che festivesce natalezi al dededots, als indis de maig, a vos gratulasses budgen le numere e 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

Jai per els biars e las biaras in jamna un paupi curta cusitada. El di d'ascensiun stade von porta se capesce che els biars e las biaras miren per cui pi probabel già an avon cumplege sin inni dus dis libers quest jamna. Els fans de Balapai pi probabel miren pitost an avon sil final. Ai va puspe per la crune del Balapai grijun